l'eixien català neix a Figueres a l'11 de maig de 1904. Si la intel·ligència no existeix al néixer, no existirà mai. La seva lluita és contra la simplicitat per la complexitat, contra el col·lectiu per l'individual, contra la política per la metafísica, contra la música per l'arquitectura, contra la naturalesa per l'estètica, contra el progrés per la paternitat, contra el maquinisme pel somni, contra l'abstracció pel concret, contra la joventut per la maduresa, contra l'oportunisme pel fanatisme maquiavèlic, contra l'espinac pels cargols, contra el cinema pel teatre, contra Buda pel marquès de Sade, contra l'Orient per l'Occident, contra el sol per la lluna, contra la revolució per la tradició, contra Miquel Àngel per Rafael, contra Rembrandt per Vermeer, contra els objectes salvatges pels ultracivilitzats, contra l'art modern africà per l'art del Renaixement, contra la filosofia per la religió, contra la medicina per la màgia, contra les muntanyes per la costa, contra els fantasmes pels espectres, contra les dones per la gala, contra els homes per mi, contra el temps pels relojes tous, contra l'escepticisme per la fe. En Salvador Dalí mor el 23 de gener de 1989. La sang és més dolça que la

Le Chien Catalán neix a Figueres a l'11 de maig de 1904. Si la intel·ligència no existeix al néixer, no existirà mai. La seva lluita és contra la simplicitat per la complexitat, contra el col·lectiu per l'individual, contra la política per la metafísica, contra la música per l'arquitectura, contra la naturalesa per l'estètica, contra el progrés per la paternitat, contra el maquinisme pel somni, contra l'abstracció pel concret, contra la joventut per la maduresa, contra l'oportunisme pel fanatisme maquiavèlic, contra l'espinac pels cargols, contra el cinema pel teatre, contra Buda pel Marquès de Sade, contra l'Orient per l'Occident, contra el Sol per la Lluna, contra la Revolució per la Tradició, contra Miquel Àngel per Rafael, contra Rembrandt per Vermeer, contra els objectes salvatges pels ultraestabilitzats, contra l'art modern africà per l'art del renaixement, contra la filosofia per la religió, contra la medicina per la màgia, contra les muntanyes per la costa, contra els fantasmes pels espectres, contra les dones per la gala, contra els homes per mi, contra el temps pels rellotges tous, contra l'escepticisme per la fe. En Salvador Dalí mort el 23 de gener de 1989. La sang és més dolça